0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: La col·laboració amb Milky, David Guetta, Just the Way You Are, cançó que ens serveix per començar nova programació aquí a Ràdio Pineda. Matí del dilluns, començant setmana, deixant ja les vacances enrere. Desitjant en Ricard, que us ha estat acompanyant també aquests dies, que tingui ara bones vacances, i m'incorporo a partir d'avui amb bona música, també molta informació aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Un plaer acompanyar-te. Venim amb energia positiva i les piles també ben carregades per acompanyar-te aquest mes d'agost aquí a Ràdio Pineda. Salutacions, estic amb tu fins a la una. El meu nom és Olga Díguez. És el Just the Way You Are, de seguida Malú, Primer Amor, i a més, molta més música. Bon dia i bona setmana. Comencem.
1: Ràdio Pineda.

Fleetwood Mac, amb ells arribem a un quart de nou del matí amb això que es diu Gypsy. I a la punt del dia et recordem que aquest mes d'agost a Pineda es fan moltíssimes activitats. Destaquem, per exemple, demà dimarts aquestes joventuts màgiques a partir de 7:45 del vespre amb aquesta trobada de l'entitat Joventuts Màgiques, un espai lúdic i de socialització per a joves adults on l'objectiu és gaudir jugant a jocs de taula, una proposta que organitza Can Gelpí. I a banda d'això, també et recordo que durant aquest mes d'agost teniu a la platja dels Pins de Pineda aquest Training Beach, un circuit training, a partir de 8:45 del matí i a 9:45 aquest espai de Cross Beach, com diem, a la platja dels Pins de Pineda. Això i també tota la informació us l'ampliem al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat.

0: que han publicat a principis d'estiu, juntament amb el raper Snoop Dogg, des d'aquest nou àlbum que es diu Shaqzilla. Una cançó que, per cert, ha composat i escrit en exclusiva la pròpia Chaka Khan, també Snoop Dogg, la cantant Sia i també el productor Greg Krasnick. És el Boogie On My Soul. Ens deixa 5 minuts per 2:15 del matí. De seguida, la previsió del temps amb Jordi Pérez.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Dos quarts de nou del matí, comencem setmana, estrenem també el mes, en aquest 3 d'agost, dilluns 3 d'agost. Previsió meteorològica amb Jordi Pérez. Molt bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia i benvinguda.
0: Moltes gràcies. Teníem, mira, no t'enganyaré, moltes ganes de tornar, tampoc teníem aquesta calor que fa, però sort que aquí a la ràdio sí està molt bé per això.
1: Sí, sí, evident, evident, que teniu aquests aires aclimatitzats.
0: No una miqueta, una miqueta.
1: Teniu, eh?
0: Oh, ventilem, eh? Ventilem aquest matí. Arribem molt d'hora, ventilem, que també del cap de setmana hi ha molta escalfor aquí, però vaja, anem a parlar una mica del temps. Jo us he anat seguint, igualment, us he anat escoltant les previsions. Déu-n'hi-do quina calorada també aquest cap de setmana. Bé, veiem també alguns mapes de cara a aquesta setmana, que pot haver-hi algun canvi. Realment aquí això com es traduirà, si algun dia punxarà aquesta calor, com ho tenim?
1: Bé, doncs sí, hi ha moviment aquesta setmana, perquè ens entraran glopadetes d'aire fred des de l'Atlàntic, els vents forts en altura circularan més creuant per la península Ibèrica, i tot plegat farà doncs, fer créixer les nuvolades i donar ruixats i tempestes. En aquest sentit, doncs, hi ha moviment, però les masses càlides estan afectant la península Ibèrica. No podem parlar de cap refrescada, allò de dir, amb cara i ulls. Baixen les temperatures, ara ho detallarem, però augmenta l'aixafogó en zones de costa, prelitoral, fins i tot l'aixafogó deixarà sentir de valent en zones interiors. Per tant, hi ha matisos que val la pena que ara ho anem comentant. I bé, venim d'un cap de setmana d'estiu 100%, amb un dissabte doncs, de calor intensa, amb aquestes tempestes que van afectar de forma contundent l'àrea del Pirineu, Prepirineu, extrem sud. Diumenge, doncs un dia també de sol. Què me'n diuen de diumenge? Quin sol i quin aixafogor sufocant amb extrem, valors de 40, 42, 44 graus de sensació en zones de costa i prelitoral, i en zones interiors, del prelitoral cap a l'interior, de nou, 35, 37, 39 a l'ordre del dia, escampats per moltes comarques interiors, i el Servei Meteorològic de Catalunya sense cap avís per calor. De veritat que a vegades no entenem gaire bé, no ho entenem, però bé, no sé si és que es baixa la guàrdia o no estan previstos aquests ascensos, perquè dissabte sí, és veritat que van baixar, però diumenge ahir, tal com els vam comentar, perquè diumenge, si se'n recorda, els direm que de nou les temperatures cap amunt. Tot el que havíem perdut dissabte, doncs a l'alça, amb valors que van pujar 1, 2, 3, 4 graus a moltes zones, incloent aquí l'Almaresme, perquè ahir va baixar la humitat a mig matí aproximadament i es van disparar les temperatures cap als 32 graus a Pineda Nord, 31 cap a Pineda Centre. Són valors molt elevats per estar a tall de mar. I bé, molt bona mar. Ahir, per cert, primeres meduses d'ou fregit de forma anecdòtica, però s'han vist. Hi ha la platja pinedenca, però anecdòtiques, eh? No abundants, però sí una aquí, una allà, quan hem estat tot el mes de juliol sense veure ni una. Però cap problema pel bany, perquè la mar està molt tranquil·la aquests dies. Mínima ahir, altíssima, 23 graus, avui més alta, 24 graus i mig al centre de la vila, 23 fora del nucli urbà. Humitats altíssimes, avui xafogó sufocant nocturna, ha costat que fa son. I en tot això podem dir-ho a tot el litoral català. I també zones interiors no es queden curts, perquè també les mínimes són altíssimes. Bé, jornada de dilluns, marcat pel sol, núvols baixos. Tenim vents a xaloc, llevant, mar endins, aporten molta humitat i afavoreix la presència d'intervals de núvols baixos. Estones tindrem sol, però molt encalitxat, i també núvols baixos que ens acompanyaran. A vegades més a dintre mar, a vegades s'endinsaran més a muntanya. Però vaja, avui un dia doncs, de sol amb aquests intervals de núvols baixos sense més conseqüències. Xafogó tota la jornada, humitats altíssimes, segurament estarem per sobre del 80%. Tota la jornada, humitats altíssimes també en zones interiors, i a destacar avui que avança una glopadeta d'aire fred. Des de l'Aragó, des del nord peninsular, creuarà una entrada d'aire fred en alçada que farà créixer nuvolades i descarregar ruixats i tempestes. Avui, atenció, extrem sud i zones de ponent. Tot el que són les comarques de Lleida, potser poden fregar la Catalunya central, el Bages, marxant cap al Berguedà, i zones del Pirineu central occidental. En tot aquest sector, a la tarda, vespre, ruixats i tempestes localment intenses, i no descartem que vagin acompanyades de calamassa o pedra de forma local i abundant aparell elèctric. Per contra, Girona, costa de Barcelona, prelitoral barceloní, quedem totalment al marge i, per tant, tindrem un dia en conjunt estable. Demà dimarts ens llevarem amb un domini del sol, restes de núvols baixos al litoral, zones de costa, sense més conseqüències, s'esvairan i donaran pas a un bon sol. Però, de nou, restes d'aire fred de la jornada d'avui acabarà de creuar aquestes restes d'aire fred pel Catalunya, pel nord-est peninsular, i, de nou, a partir de mig matí, migdia, ràpid creixement de nuvolades, sobretot Pirineu, Prepirineu, i sobretot zones prelitorals, el prelitoral de Tarragona, prelitoral de Barcelona, potser els Vallesos, Catalunya Central, Montseny, Serra Transversal, en tot aquest sector, àrees de muntanya, l'orografia fa feina, les cadenes muntanyoses faran feina, i en aquest sector, ruixats i tempestes durant el migdia i la tarda. Molt localitzades, en alguns indrets, 10, 20, 30 litres, però al costat no caurà ni una gota. Per tant, seran nuvolades que creixeran, descarregaran, es desfaran, tornant a créixer al costat, descarregaran, però forma loteria, però hi ha doncs, condicions a la inestabilitat i de nou tindrem sarau en algunes zones. En algunes zones doncs, tindran aquests xàfecs, els hi refrescarà de forma transitòria, podem dir-ho, quan descarregui, però mentrestant, a pocs quilòmetres farà un bon sol i una calor intensa i xafogor sufocant, com la que segurament tindrem aquí a l'Alt Maresme. Tant avui com demà, vents fluixos, els vents seran de xaloc, ara està bufant una mica de vent de nord, però girarà de xaloc sud-est, tant avui com demà la mar estarà molt tranquil·la, pot haver una mica lleugereta mar de fons al bot de l'aigua. Dimecres, doncs, si fa no fa la mateixa situació, tindrem domini del sol, alguns intervals núvols baixos, de nou a la tarda, creixement de nuvolades, més aviat ja més cap al Pirineu, Prepirineu, amb alguns ruixats i algunes tempestes. Inestabilitat que pot anar més de cara a dijous i divendres. De nou, des de l'Atlàntic, gran bossetes d'aire fred que circularan pel nord peninsular i és probable que de cara a dijous i divendres s'incrementi l'activitat tempestuosa. És probable que les tempestes s'escampin per moltes comarques, preferentment zones interiors, però no descartem que tant dijous com divendres alguns ruixats o alguna tempesta es pugui aproximar a la costa. Per tant, recomanem anar a seguir les previsions a diari per anar actualitzant. De moment no podem concretar, però sí és veritat que hi haurà més sarau de cara a dijous i divendres. Tot plegat amb calor. Calor xafogó. Potser de cara a divendres, dissabte, les temperatures afluixarien. La calor afluixaria i potser podríem qualificar-les que ens aniríem més a calors més normals per les dates. Però estem parlant de divendres i dissabte i potser de diumenge amb calor més normalitzada en el conjunt de Catalunya. Però fins llavors, malgrat hi hagi aquests ruixats i tempestes, no hi ha cap refrescada. Si és veritat que avui, per exemple, baixen les temperatures. No es registraran els registres d'ahir, en què van estar entre 36 i 39 a l'interior. Avui es quedaran més entre 33 i 36. Baixen 2 o 3 graus, però nosaltres no qualificarem això de refrescada, sinó alivi tèrmic. I aquí la costa, evidentment, és on menys es notarà la baixada perquè mantindrem aquests valors de 28-30, potser sí que baixem 2 o 3 graus, però en canvi baixar fogó es mantindrà i, per tant, no notarem que hi hagi cap baixada tèrmica. Per tant, fins dijous a passar calor i xafogó. Ja per acabar, Olga, hem despedit juliol, demà i segurament els propers dies donarem més detalls, hem viscut el juliol més càlid a Pineda dels darrers 30 anys. I quan diem darrers 30 anys, ho podem traslladar als darrers 40, 50, 60, 80, 90 o 100 anys. Això ja els hi podem garantir. Per què ho diem amb aquesta contundència? Doncs perquè s'ha vist al conjunt de Catalunya. Aquest juliol, doncs, Barcelona Fabra ha batut el rècord en 112 anys que té de registres, doncs no s'ha assolit un juliol tan càlid. Ho podem dir a Girona, ho podem dir a Tortosa, ho podem dir a Reus, ho podem dir a Lleida, en fi, observatoris de 30, 60, 80, 100 anys, s'ha viscut el juliol més càlid de que es tenen registres. I, evidentment, a Pineda, com que són 30 anys, són 30 anys. Però ho podíem traslladar a molts anys enrere. Tot això que estem dient aquest noi, que surt a la ràdio, que fa la previsió del temps, que diu sempre el mateix, de calor, que cau foc del cel, que són anomalies tèrmiques, que els mapes, de veritat, el que diuen, que aquestes masses càlides són extremes, tot això, si ho posen tot en un paquet, ho posen tot, ho apunten, i tot el que dic, després es trasllada amb això. Quins són els resultats? Doncs el que hem vist, aquest

0: potser doncs, calor i xafogó, alivi tèrmic, si és veritat, potser després refresca a finals de setmana, però després potser tornen a remuntar les temperatures i tornarien a arribar amb calors potser més contundents. Però bé, sembla que l'agost va canviant i ja és algo és algo. Bé, de moment això és tot, Olga i Uyent.
1: Molt bé, Jordi, home, déu-n'hi-do, per ser dilluns, tot el que anem explicant i amb la vista posada aquest mes d'agost, que també tradicionalment és quan fa el canvi, que tot coincideix amb festa major, que sempre estem creuant els dits, que no passi res, que ens ho respecti. Bé, tindrem ocasió d'anar-ho explicant dia a dia. De moment, ens quedem amb aquesta previsió més a curt termini. Jordi, moltes gràcies i fins demà, que vagi bé.
0: Que passi, molt bon dilluns, fins demà. Peus a les...

les 9. Notícies. Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una noia de 16 anys que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor és a casa. Això posa fi a la preocupació generada els darrers dies arran d'aquesta desaparició. Recordem que els Mossos havien difós una alerta per demanar la col·laboració ciutadana en la seva recerca. Això es va estendre ràpidament per xarxes socials. Ara s'ha confirmat la localització de la jove i el seu retorn a l'entorn familiar. Per tant, aquesta crida ciutadana queda desactivada. El PSC de Pineda ha reivindicat els seus projectes estratègics en la seva revetlla d'estiu. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes de Pineda i comarca i han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de 2027. La consellera d'Economia va dir, entre d'altres qüestions, i es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: una futura residència pública per la gent gran, i va dir que el projecte ja ha començat el seu projecte administratiu, i va posar també l'accent en la pacificació de la carretera N2. De la seva banda, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Mentrestant, Sílvia Biosca ha agraït el suport institucional i ha explicat que l'Ajuntament ha donat ja la seva predisposició per cedir terrenys necessaris perquè es pugui fer una residència pública per a la gent gran. La revetlla va tenir en tot moment un caràcter molt festiu. Dos detinguts a Calella per una onada de robatoris de vehicles al Maresme, un d'ells a Pineda. Els Mossos han detingut dues persones a Calella com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris, com diem, un d'ells a Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres. Els cotxes eren utilitzats posteriorment per desplaçar-se i fer alguns robatoris, fins i tot d'altres vehicles. A l'àmbit de successos, també destaquem la investigació de la mort violenta d'un home després de trobar el seu cos en un contenidor a Lloret de Mar. Ho ha informat els Mossos d'Esquadra. L'avís es va rebre després de detectar-se la presència d'aquest cos dins d'un contenidor. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. El cap de setmana i tornant a Pineda, destaquem l'èxit de participació de la Fira del Mar i de l'Havanera de Pineda, una proposta que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu dins del programa Estiueja't. Ha combinat la divulgació de les tradicions marineres i la música en directe amb una excel·lent resposta del públic. El moment culminant va ser l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta molt innovadora que actualitza el gènere de l'Havanera. Van tenir també molt d'èxit els tallers que es van fer per laminada durant la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Molta xafogó, molta calor, ahir màximes de 32 graus, ahir es van veure fins i tot ja les primeres meduses, avui sol, intervals de núvols, a temperatures sense canvis, vents fluixos, la mar molt tranquil·la. S'espera que dimecres i dijous arribi una mica més aire fred, veurem si això doncs pot anar seguit de més canvis els propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 10. Notícies.
1: Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una noia de 16 anys que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor és a casa. Això posa fi a la preocupació generada els darrers dies arran d'aquesta desaparició. Recordem que els Mossos havien difós una alerta per demanar la col·laboració ciutadana en la seva recerca. Això es va estendre ràpidament per xarxes socials. Ara s'ha confirmat la localització de la jove i el seu retorn a l'entorn familiar. Per tant, aquesta crida ciutadana queda desactivada. El PSC de Pineda ha reivindicat els seus projectes estratègics en la seva revetlla d'estiu. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes de Pineda i comarca i han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de 2027. La consellera d'Economia va dir, entre d'altres qüestions, i es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: una futura residència pública per la gent gran, i va dir que el projecte ja ha començat el seu projecte administratiu, i va posar també l'accent en la pacificació de la carretera N2. De la seva banda, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Mentrestant, Sílvia Biosca ha agraït el suport institucional i ha explicat que l'Ajuntament ha donat ja la seva predisposició per cedir terrenys necessaris perquè es pugui fer una residència pública per a la gent gran. La revetlla va tenir en tot moment un caràcter molt festiu. Dos detinguts a Calella per una onada de robatoris de vehicles al Maresme, un d'ells a Pineda. Els Mossos han detingut dues persones a Calella com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris, com diem, un d'ells a Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres. Els cotxes eren utilitzats posteriorment per desplaçar-se i fer alguns robatoris, fins i tot d'altres vehicles. A l'àmbit de successos, també destaquem la investigació de la mort violenta d'un home després de trobar el seu cos en un contenidor a Lloret de Mar. Ho ha informat els Mossos d'Esquadra. L'avís es va rebre després de detectar-se la presència d'aquest cos dins d'un contenidor. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. El cap de setmana, i tornant a Pineda, destaquem l'èxit de participació de la Fira del Mar i de l'Havanera de Pineda, una proposta que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu dins del programa Estiueja't. Ha combinat la divulgació de les tradicions marineres i la música en directe amb una excel·lent resposta del públic. El moment culminant va ser l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta molt innovadora que actualitza el gènere de l'Havanera. Van tenir també molt d'èxit els tallers que es van fer per laminada durant la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Molta xafogó, molta calor. Ahir màximes de 32 graus. Ahir es van veure fins i tot ja les primeres meduses. Avui sol, intervals de núvols, a temperatures sense canvis. Vents fluixos, la mar molt tranquil·la. S'espera que dimecres i dijous arribi una mica més aire fred. Veurem si això doncs pot anar seguit de més canvis els propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: és una de les veus del moment, Olivia Rodrigo, amb això que es diu Drop Deep. Per arribar gairebé a un quart d'onze del matí. Aquí seguim amb energia positiva i et pintem els colors de l'estiu amb bona música, amb grans èxits i també amb cançons noves. L'última de Pablo Alborán a punt.
1: Ràdio Pineda.

l'èxit de Dua Lipa, la que recuperàvem també aquests minuts amb col·laboració amb Pierre de Mer, amb These Walls, per fer camí cap a 11:15. Què tal, com ho portes? Benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar al meu costat, això és Ràdio Pineda, i si fa una estona que hi ets, gràcies per ser-hi i per preferir-nos. Aquí, acompanyant-te, si és el teu primer dia de vacances, o si ja estàs treballant, aquí estem, amb bona música.

0: Els colors de l'estiu i la música de l'estiu amb èxits com aquest, l'última de Lady Gaga, ens agrada molt. Arribem ja gairebé a 3:15 del matí amb això que es diu Runaway. Recuperem el Swish Swish de Katy Perry, també a punt Carlos Baute.
1: Radio Pineda.
2: Radio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: llibertat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 11. Notícies. Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una noia de 16 anys que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor és a casa. Això posa fi a la preocupació generada els darrers dies arran d'aquesta desaparició. Recordem que els Mossos havien difós una alerta per demanar la col·laboració ciutadana en la seva recerca. Això es va estendre ràpidament per xarxes socials. Ara s'ha confirmat la localització de la jove i el seu retorn a l'entorn familiar. Per tant, aquesta crida ciutadana queda desactivada. El PSC de Pineda ha reivindicat els seus projectes estratègics en la seva revetlla d'estiu. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes de Pineda i comarca i han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de 2027. La consellera d'Economia va dir, entre d'altres qüestions, i es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: una futura residència pública per la gent gran, i va dir que el projecte ja ha començat el seu projecte administratiu, i va posar també l'accent en la pacificació de la carretera N2. De la seva banda, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Mentrestant, Sílvia Biosca ha agraït el suport institucional i ha explicat que l'Ajuntament ha donat ja la seva predisposició per cedir terrenys necessaris perquè es pugui fer una residència pública per a la gent gran. La revetlla va tenir en tot moment un caràcter molt festiu. Dos detinguts a Calella per una onada de robatoris de vehicles al Maresme, un d'ells a Pineda. Els Mossos han detingut dues persones a Calella com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris, com diem, un d'ells a Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres. Els cotxes eren utilitzats posteriorment per desplaçar-se i fer alguns robatoris, fins i tot d'altres vehicles. En l'àmbit de successos, també destaquem la investigació de la mort violenta d'un home després de trobar el seu cos en un contenidor a Lloret de Mar. Ho ha informat els Mossos d'Esquadra. L'avís es va rebre després de detectar-se la presència d'aquest cos dins d'un contenidor. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. El cap de setmana i tornant a Pineda, destaquem l'èxit de participació de la Fira del Mar i de l'Havanera de Pineda, una proposta que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu dins del programa Estiueja't. Ha combinat la divulgació de les tradicions marineres i la música en directe amb una excel·lent resposta del públic. El moment culminant va ser l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta molt innovadora que actualitza el gènere de l'Havanera. Van tenir també molt d'èxit els tallers que es van fer per laminada durant la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Molta xafogó, molta calor. Ahir màximes de 32 graus. Ahir es van veure fins i tot ja les primeres meduses. Avui sol, intervals de núvols, a temperatures sense canvis. Vents fluixos, la mar molt tranquil·la. S'espera que dimecres i dijous arribi una mica més aire fred. Veurem si això doncs pot anar seguit de més canvis els propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Apunta, perquè això és nou, sona molt bé i és l'última de Second Voice, Let Me Be. De seguida també t'hem preparat a Dani Fernández, Jess Klein, Matt

0: però la part més important perquè l'espectacle funcioni doncs és tot l'equip tècnic que hi ha al darrere. Per exemple, el Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band. Va aquí també un homenatge i un reconeixement als tècnics de so i també a tot el personal que treballa per concerts, per artistes que munten, que piquen llums, que proven so. En definitiva, doncs també un reconeixement a tots aquests professionals i a totes les professionals. Des de Ràdio Pineda ens seguim acompanyant en aquest matí de calor intensa. Déu-n'hi-do, quina xafogó a aquesta hora. Intentem refrescar-te també amb cançons com aquesta.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
0: Pintem ara amb la música de tot un èxit d'Edwin Collins, aquesta que es diu Get Like You, de seguida també amb Malú i a punt molta més música per acompanyar-te un matí més des d'allà on siguis, des d'aquí, des de Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: La Generalitat de Catalunya ha licitat la redacció d'un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per millorar la connexió viària entre Blanes i Lloret de Mar. L'objectiu és definir una solució que permeti millorar la mobilitat en aquest corredor estratègic després que projectes anteriors quedessin aturats per entrebancs judicials. La Júlia, la jove de 16 anys, que constava com a desapareguda des del passat 17 de juliol a Pineda, ja ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor es troba a casa, fet que posa fi a la preocupació generada durant els darrers dies arran de la seva desaparició. La revetlla d'estiu del PSC a Pineda s'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou i ha tingut la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes van posar en valor els principals projectes que afecten a Pineda i la comarca, així com per començar a escalfar motors de cara a les eleccions municipals de 2027. Durant la seva intervenció, Romero va destacar que el govern afronta un inici de curs polític intens, marcat per l'execució dels pressupostos aprovats recentment i per la negociació del nou model de finançament autonòmic. La responsable d'Economia també es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: la futura residència pública per la gent gran, un projecte que ja disposa d'una partida inicial als pressupostos de la Generalitat per iniciar-ne la redacció i la planificació. El PSC de Pineda ha fet una valoració molt positiva de l'acte celebrat a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris o furts d'ús de vehicles al Maresme, així com de diversos robatoris amb força a l'interior de cotxes i d'un delicte de pertinença a grup criminal. La investigació vincula els arrestants amb almenys 12 sustraccions consumades de vehicles, dues tentatives i altres fets delictius comesos entre el 15 i el 25 de maig. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda es localitzés un cadàver desquartitzat a l'interior d'un contenidor de la urbanització de Lloret Blau a Lloret de Mar. La investigació continua oberta i els Mossos treballen per aclarir els fets i determinar l'autoria del succés. Santa Susana ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major, que comença avui dia 3 i s'allargarà fins al 14 d'agost amb un ampli programa d'activitats pensat per tots els públics. Entre els actes més destacats hi ha la trobada gegantera, el correfoc, la festa de l'escuma, el tardeu de festa major al Parc Colomer i els concerts de grups com Búhos, Tapeo Sound System, Orquestra Montgrins i Apache. Santa Susana també va donar el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero va ser l'encarregat d'inaugurar la programació a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El cap de setmana va ser marcat pel torn de Sopa de Cabra, un concert on no hi van faltar les mítiques cançons del grup català, i el diumenge va sonar Ginestar i els Amics de les Arts. Per l'escenari del Mar d'Estiu també hi passaran artistes com Joan Dausà, Loquillo, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, entre d'altres. Les entrades es poden comprar a través de la web del festival. I el temps. Avui tenim sol amb intervals de núvols baixos, dia encalitjat i xafogó tota la jornada. Demà preveiem un dia de sol, alguns núvols baixos i temperatures sense canvis. Més informació.

0: I tornem després de la informació amb molta més música. Matí d'avui dilluns, matí migdia ja, aquesta hora, moltíssima calor. I que esperem que a través de la ràdio t'ajudem a passar una mica aquest dia tan, tan càlid.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Arrenquem aquesta nova hora amb més cafeïna i seguim ara amb Dràcula de Tame Impala.

però sense presses. És com aquell que es va deixar endur una mica pel moment, pel temps, per aquest pas a pas, perduts tu i jo. Sona molt

0: viure dins de mi.
1: Caminant, caminant, que ens porta fins al mar. Compte que ja s'han vist les primeres meduses, per tant, res, anant en compte a l'hora del bany. Seguim, sonant ja, Sia. Sí,

0: pensa en vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental.

acomiadar de tu. Hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Un plaer. Salutacions. El meu nom és el Gadire. Arriba ara a la 1, l'informatiu del migdia, i jo hi torno demà, si t'hi vols, amb molta més música, amb més informació, a partir de les 8 del matí. Que vagi bé. Bon dilluns i a passar per l'ombra, si pots.

0: Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una jove menor d'edat de 16 anys, que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor es troba a casa. Això posa fi a la preocupació generada durant els darrers dies arran de la seva desaparició. Recordem que els Mossos van difondre una alerta per demanar la col·laboració ciutadana per la seva recerca. Van aportar dades físiques, també una fotografia, per facilitar-ne la identificació. Tot plegat es va estendre ràpidament per xarxes socials. Alguns mitjans de comunicació també se'n van fer ressò. Doncs bé, un cop confirmada la seva localització i el seu retorn al seu entorn familiar, ara aquesta crida ciutadana queda desactivada. Va dir que la família ha fet un agraïment també a l'ajut rebut, també la difusió de l'avís per part de particulars, entitats o mitjans que han contribuït a difondre aquest missatge. La Generalitat de Catalunya anuncia que reprèn un estudi per millorar la connexió viària entre Blanes i Lloret amb la C32. Ha licitat la redacció d'aquest nou estudi informatiu. L'objectiu és definir quina és la millor solució per millorar la mobilitat en aquest corredor que consideren que és estratègic. L'estudi tindrà un termini de redacció de 18 mesos. Ha d'analitzar algunes alternatives per a reduir la congestió de trànsit que hi ha entre Tordera, Blanes o Lloret de Mar, però també Vidreres. S'avalua el perllongament de la C32, però també la millora d'algunes carreteres, per exemple, la GI600 o també la GI682. Tot plegat amb una inversió estimada que supera els 100 milions d'euros, amb un paquet d'inversions que està valorat en més de 500 milions d'euros que ha aprovat recentment la Generalitat. Bé, i a tot això, la revetlla d'estiu del PSC de Pineda s'ha celebrat el cap de setmana a Poblenou, justament amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes que afecten Pineda i també la comarca. Han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, de l'any 2027. Durant la seva intervenció, la consellera Alícia Romero va destacar que el govern afronta un inici de curs intens marcat per l'execució del pressupost o per la negociació del nou model de finançament. Ha anunciat també algunes propostes que afecten directament Pineda.
1: Comencem a fer el projecte i que, per tant, puguem veure la realitat d'aquesta residència el més aviat possible. És una reivindicació històrica del govern municipal i, en fi, hem hagut d'arribar doncs, a un govern socialista per, jo crec, doncs, que en aquests moments veiem que això ja comença el seu camí.
0: Ja acabo perquè volem que gaudeixi de la festa, però deixi'm preguntar-li també per aquesta pacificació de la N2, que és l'altra gran, no sé, diria pedra angular de la política de les últimes dècades, no? S'ha promès moltes vegades, ara arriba.
1: Sí, de fet ja havia arribat fa més de 10 anys, però es van gastar aquests 400 milions per altres coses amb un govern de Convergència i Unió i ara arriben aquests 400 milions i ja comença a haver-hi projectes, hi ha obres, hi ha en alguns punts d'aquesta pacificació a la Nacional 2 i noves sortides a la C32. A la gent del Maresme sabem la importància doncs, de la mobilitat a la nostra comarca.
0: És un fragment de l'entrevista que vam mantenir amb la consellera. La responsable d'Economia també s'ha referit, com diem, a aquestes obres per millorar, diu, la mobilitat a tot l'Alt Maresme. Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Ha defensat la tasca del govern socialista, diu, en la transformació dels pobles. Moret ha destacat també, diu, els valors demòcrates davant del fenomen de la ultradreta. Així va explicar-ho als micròfons de Ràdio Pineda.
2: Perquè, desgraciadament, la dreta i l'ultradreta és un fenomen global, és un fenomen que, a nivell internacional que, desgraciadament, s'està produint a tot arreu i que cada vegada està potenciant lideratges més autoritaris, involucionistes i retrògrads i té les seves expressions locals o territorials. Aquestes expressions és Vox i aquí a Catalunya també Aliança Catalana. Són la dreta, són l'ultradreta, venen a confrontar, a destruir, a generar odi, no a generar polítiques de benestar, sinó tot el contrari. Per tant, nosaltres, el PSC, com força d'esquerres progressistes, tenim també una funció claríssim, que és aturar l'ultradreta, posar peu en paret i no permetre que tots els avenços que hem aconseguit des de governs progressistes, que tenen que veure amb la garantia de drets fonamentals i amb posar en marxa i garantir sistemes de serveis públics, no quedin afectats per aquests posicionaments que, com hem vist, no venen a fer res més que destruir.
0: Bé, i tot això, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha agraït el suport institucional rebut i ha remarcat que la futura residència pública, diu, representa una fita històrica per Pineda. Ha explicat que l'Ajuntament ja ha expressat la seva predisposició a cedir terrenys necessaris perquè tot plegat es pugui desenvolupar. Ha destacat aquesta i altres qüestions en aquesta revetlla del PSC a Pineda.
3: És un entorn doncs, molt més amè, no? més de proximitat, no? Perquè nosaltres al final doncs, som així, no? És la nostra essència i penso que no la podem perdre. No? Hem de poder tocar, som administració local i per tant també això, no? Tenir aliats en aquest cas, no? Avui no és més que manifestar, no? Que tenir aliances en altres administracions, no? Al final doncs, ens ajuda a tots a assolir aquests objectius comuns, no? Que en definitiva és doncs, poder transformar la nostra societat per viure tots una miqueta millor.
0: Per tant, una revetlla que combinava el caràcter festiu propi d'una revetlla, però també amb un missatge de continuïtat política i també institucional. El PSC de Pineda ha fet una valoració positiva d'aquest acte que s'ha fet aquest cap de setmana. Més qüestions de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes responsables de fins a una dotzena de robatoris en vehicles del Maresme. També robatoris amb força a l'interior dels cotxes i per un delicte també de pertinença a grup criminal. La investigació doncs, vincula els arrestats amb almenys 12 robatoris de cotxes, dues de temptatives i també altres fets delictius. La investigació va començar arran de diverses denúncies. Els fets s'han produït a diversos pobles, entre ells també Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres pobles de Barcelona o fins i tot de Tarragona. Segons els investigadors, aquests dos sospitosos actuaven coordinadament mentre manipulaven doncs, el sistema d'arrencada dels cotxes i l'altre vigilava l'entorn. Les detencions s'han fet, com diem, a Calella. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest cap de setmana s'ha trobat el seu cadàver desquarterat a l'interior d'un contenidor a la urbanització Lloret Blau de Lloret de Mar. Segons els Mossos d'Esquadra, es va rebre un avís i va desplaçar patrulles de Mossos i també efectius de policia científica. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. Per tant, ara ho porta la Divisió d'Investigació Criminal. Les autoritats no han facilitat informació sobre la identitat de la víctima ni tampoc sobre les circumstàncies de la seva mort. Ara aquesta investigació continua oberta. Els Mossos treballen per esclarir els fets i determinar qui podria ser l'autor d'aquest succés. I del cap de setmana volem destacar algunes qüestions més de l'àmbit de la cultura. Per exemple, la proposta de la Fira del Mar, que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades a l'estiu, s'ha celebrat a la plaça de Sant Pere Pescador dins del programa Estiueja't, combinant activitats familiars, divulgació de tradicions marineres o música en directe, sobretot amb el moment culminant Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta innovadora que actualitzava el gènere de l'Havanera, una actuació que va agradar molt al públic assistent i que va tornar a demostrar la capacitat d'aquest format per apropar les havaneres a noves generacions. Val a dir que es va omplir la plaça de gom a gom i hi havia més de 600 persones que van assistir al concert. Destacar també que va haver-hi doncs, molts tallers per la mainada, pensats sobretot pels infants més petits, per exemple, nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, canyes de pesca o fer pintura amb peixos de fusta, entre d'altres. I l'Associació de Veïns de Can Cornet han celebrat el cap de setmana la seva festa de barri. Un any més han tornat a omplir la plaça amb activitats durant 3 dies seguits. La festa ja va arrencar divendres, però s'ha fet durant tot el cap de setmana i també s'han fet molts sortejos que sempre tenen doncs, molta acceptació. Per cert que Santa Rosana comença avui mateix la seva festa major, s'allargarà fins al dia 14 d'agost amb un programa d'activitats pensat per a tots els públics. Entre els actes destacats, la trobada de gegants, el correfoc, però també la festa de l'escuma, el vespreig o també els tapeos a un system, l'orquestra Montgrins i la Apache. Tot això doncs, ho trobareu al web de l'Ajuntament de Santa Rosana. I per cert que Santa Rosana també ha donat el tret de sortida a la nova edició del Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero va ser l'encarregat d'inaugurar aquesta programació, però cap de setmana ha estat el torn de Sopa de Cabra, un concert on no va faltar cap de les mítiques cançons d'aquest mític grup català. El diumenge va sonar Ginestar o Els Amics de les Arts. Però val a dir doncs, que hi haurà també més concerts. Per exemple, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Miguel Ríos, Oleire Martínez i Marlena, entre d'altres. Les entrades, recordeu, a través del web del festival. I ara estem molt interessats amb el temps, després de la fortíssima xafogó que hem notat durant tot el dia d'avui, xafogó que ja notàvem ahir, avui ha estat especialment doncs, notòria. Volem saber què ens espera, crònica del nostre home del temps, Jordi Pérez.
4: Jornada de dilluns, marcat pel sol, núvols baixos, tenim vents a xaloc, llevant, mar endins, aporten molta humitat i afavoreix la presència d'intervals de núvols baixos. Estones tinguem sol, però molt encalitxat i també núvols baixos que ens acompanyarà. Xafogó tota la jornada, humitats altíssimes, segurament estarem per sobre del 80% tota la jornada. Demà dimarts ens llevarem amb un domini del sol, restes de núvols baixos al litoral, zones de costa, sense més conseqüències, s'esvairan i donaran pas a un bon sol i una calor intensa i xafogó sufocant. Tant avui com demà, vents fluixos, els vents seran de xaloc. Ara està bufant una mica de vent de nord, però girarà de xaloc. Sud-est, tant avui com demà, la mar estarà molt tranquil·la, pot haver una mica lleugereta mar de fons al bot de l'aigua. Dimecres, doncs, si fa no fa la mateixa situació, tindrem domini del sol, alguns intervals de núvols baixos, de 9 a la tarda, creixement de nuvolades, més aviat ja més cap al Pirineu, Prepirineu, amb alguns ruixats i algunes tempestes. Inestabilitat que pot anar més de cara a dijous, divendres. És probable que les tempestes s'escampin per moltes comarques, preferentment zones interiors, però no descartem que tant dijous com divendres alguns ruixats o alguna tempesta es pugui aproximar a la costa. Per tant, recomanem anar a seguir les previsions a diari per anar actualitzant. De moment no podem concretar, però sí és veritat que hi haurà més sarau de cara a dijous i divendres.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les dues. Notícies. La Generalitat de Catalunya ha licitat la redacció d'un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per millorar la connexió viària entre Blanes i Lloret de Mar. L'objectiu és definir una solució que permeti millorar la mobilitat en aquest corredor estratègic després que projectes anteriors quedessin aturats per entrebancs judicials. La Júlia, la jove de 16 anys, que constava com a desapareguda des del passat 17 de juliol a Pineda, ja ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor es troba a casa, fet que posa fi a la preocupació generada durant els darrers dies arran de la seva desaparició. La revetlla d'estiu del PSC a Pineda s'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou i ha tingut la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes van posar en valor els principals projectes que afecten a Pineda i la comarca, així com per començar a escalfar motors de cara a les eleccions municipals de 2027. Durant la seva intervenció, Romero va destacar que el govern afronta un inici de curs polític intens, marcat per l'execució dels pressupostos aprovats recentment i per la negociació del nou model de finançament autonòmic. La responsable d'Economia també es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda. La futura residència pública per la gent gran, un projecte que ja disposa d'una partida inicial als pressupostos de la Generalitat per iniciar-ne la redacció i la planificació. El PSC de Pineda ha fet una valoració molt positiva de l'acte celebrat a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris o furts d'ús de vehicles al Maresme, així com de diversos robatoris amb força a l'interior de cotxes i d'un delicte de pertinença a grup criminal. La investigació vincula els arrestants amb almenys 12 sustraccions consumades de vehicles, dues tentatives i altres fets delictius comesos entre el 15 i el 25 de maig. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda

de grups com Búhos, Tapeo Sound System, Orquestra Montgrins i Apache. Santa Susanna també va donar el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero va ser l'encarregat d'inaugurar la programació a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El cap de setmana va ser marcat pel torn de Sopa de Cabra, un concert on no hi van faltar les mítiques cançons del grup català, i el diumenge va sonar Ginestar i Els Amics de les Arts. Per l'escenari del Mar d'Estiu també hi passaran artistes com Joan Dausà, Loquillo, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, entre d'altres. Les entrades es poden comprar a través de la web del festival. I el temps. Avui tenim sol amb intervals de núvols baixos, dia encalitjat i xafogó tota la jornada. Demà preveiem un dia de sol, alguns núvols baixos i temperatures sense canvis.

Són les 3. Notícies. Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una noia de 16 anys que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor és a casa. Això posa fi a la preocupació generada els darrers dies arran d'aquesta desaparició. Recordem que els Mossos havien difós una alerta per demanar la col·laboració ciutadana en la seva recerca. Això es va estendre ràpidament per xarxes socials. Ara s'ha confirmat la localització de la jove i el seu retorn a l'entorn familiar. Per tant, aquesta crida ciutadana queda desactivada. El PSC de Pineda ha reivindicat els seus projectes estratègics en la seva revetlla d'estiu. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes de Pineda i comarca i han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de 2027. La consellera d'Economia va dir, entre d'altres qüestions, i es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: una futura residència pública per la gent gran, i va dir que el projecte ja ha començat el seu projecte administratiu, i va posar també l'accent en la pacificació de la carretera N2. De la seva banda, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Mentrestant, Sílvia Biosca ha agraït el suport institucional i ha explicat que l'Ajuntament ha donat ja la seva predisposició per cedir terrenys necessaris perquè es pugui fer una residència pública per a la gent gran. La revetlla va tenir en tot moment un caràcter molt festiu. Dos detinguts a Calella per una onada de robatoris de vehicles al Maresme, un d'ells a Pineda. Els Mossos han detingut dues persones a Calella com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris, com diem, un d'ells a Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres. Els cotxes eren utilitzats posteriorment per desplaçar-se i fer alguns robatoris, fins i tot d'altres vehicles. En l'àmbit de successos, també destaquem la investigació de la mort violenta d'un home després de trobar el seu cos en un contenidor a Lloret de Mar. Ho ha informat els Mossos d'Esquadra. L'avís es va rebre després de detectar-se la presència d'aquest cos dins d'un contenidor. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. El cap de setmana i tornant a Pineda, destaquem l'èxit de participació de la Fira del Mar i de l'Havanera de Pineda, una proposta que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu dins del programa Estiueja't. Ha combinat la divulgació de les tradicions marineres i la música en directe amb una excel·lent resposta del públic. El moment culminant va ser l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta molt innovadora que actualitza el gènere de l'Havanera. Van tenir també molt d'èxit els tallers que es van fer per la minada durant la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Molta xafogor, molta calor, ahir màximes de 32 graus, ahir es van veure fins i tot ja les primeres meduses, avui sol, intervals de núvols, a temperatures sense canvis, vents fluixos, la mar molt tranquil·la. S'espera que dimecres i dijous arribi una mica més aire fred, veurem si això doncs pot anar seguit de més canvis els propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: La Generalitat de Catalunya ha licitat la redacció d'un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per millorar la connexió viària entre Blanes i Lloret de Mar. L'objectiu és definir una solució que permeti millorar la mobilitat en aquest corredor estratègic després que projectes anteriors quedessin aturats per entrebancs judicials. La Júlia, la jove de 16 anys, que constava com a desapareguda des del passat 17 de juliol a Pineda, ja ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor es troba a casa, fet que posa fi a la preocupació generada durant els darrers dies arran de la seva desaparició. La revetlla d'estiu del PSC a Pineda s'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou i ha tingut la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes van posar en valor els principals projectes que afecten a Pineda i la comarca, així com per començar a escalfar motors de cara a les eleccions municipals de 2027. Durant la seva intervenció, Romero va destacar que el govern afronta un inici de curs polític intens, marcat per l'execució dels pressupostos aprovats recentment i per la negociació del nou model de finançament autonòmic. La responsable d'Economia també es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: la futura residència pública per la gent gran, un projecte que ja disposa d'una partida inicial als pressupostos de la Generalitat per iniciar-ne la redacció i la planificació. El PSC de Pineda ha fet una valoració molt positiva de l'acte celebrat a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris o furts d'ús de vehicles al Maresme, així com de diversos robatoris amb força a l'interior de cotxes i d'un delicte de pertinença a grup criminal. La investigació vincula els arrestants amb almenys 12 sustraccions consumades de vehicles, dues tentatives i altres fets delictius comesos entre el 15 i el 25 de maig. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda es localitzés un cadàver desquartitzat a l'interior d'un contenidor de la urbanització de Lloret Blau a Lloret de Mar. La investigació continua oberta i els Mossos treballen per aclarir els fets i determinar l'autoria del succés. Santa Susana ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major, que comença avui dia 3 i s'allargarà fins al 14 d'agost amb un ampli programa d'activitats pensat per tots els públics. Entre els actes més destacats hi ha la trobada gegantera, el correfoc, la festa de l'escuma, el tardeu de festa major al Parc Colomer i els concerts de grups com Búhos, Tapeo Sound System, Orquestra Montgrins i Apache. Santa Susana també va donar el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero va ser l'encarregat d'inaugurar la programació a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El cap de setmana va ser marcat pel torn de Sopa de Cabra, un concert on no hi van faltar les mítiques cançons del grup català, i el diumenge va sonar Ginestà i els Amics de les Arts. Per l'escenari del Mar d'Estiu també hi passaran artistes com Joan Dausà, Loquillo, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, entre d'altres. Les entrades es poden comprar a través de la web del festival. I el temps. Avui tenim sol amb intervals de núvols baixos, dia encalitzat i xafogó tota la jornada. Demà preveiem un dia de sol, alguns núvols baixos i temperatures sense canvis.

0: 104.6 FM.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 5. Notícies.
1: Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una noia de 16 anys que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor és a casa. Això posa fi a la preocupació generada els darrers dies arran d'aquesta desaparició. Recordem que els Mossos havien difós una alerta per demanar la col·laboració ciutadana en la seva recerca. Això es va estendre ràpidament per xarxes socials. Ara s'ha confirmat la localització de la jove i el seu retorn a l'entorn familiar. Per tant, aquesta crida ciutadana queda desactivada. El PSC de Pineda ha reivindicat els seus projectes estratègics en la seva revetlla d'estiu. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes de Pineda i comarca i han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de 2027. La consellera d'Economia va dir, entre d'altres qüestions, i es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: una futura residència pública per la gent gran, i va dir que el projecte ja ha començat el seu projecte administratiu, i va posar també l'accent en la pacificació de la carretera N2. De la seva banda, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Mentrestant, Sílvia Biosca ha agraït el suport institucional i ha explicat que l'Ajuntament ha donat ja la seva predisposició per cedir terrenys necessaris perquè es pugui fer una residència pública per a la gent gran. La revetlla va tenir en tot moment un caràcter molt festiu. Dos detinguts a Calella per una onada de robatoris de vehicles al Maresme, un d'ells a Pineda. Els Mossos han detingut dues persones a Calella com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris, com diem, un d'ells a Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres. Els cotxes eren utilitzats posteriorment per desplaçar-se i fer alguns robatoris, fins i tot d'altres vehicles. En l'àmbit de successos, també destaquem la investigació de la mort violenta d'un home després de trobar el seu cos en un contenidor a Lloret de Mar. Ho ha informat els Mossos d'Esquadra. L'avís es va rebre després de detectar-se la presència d'aquest cos dins d'un contenidor. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. El cap de setmana i tornant a Pineda, destaquem l'èxit de participació de la Fira del Mar i de l'Havanera de Pineda, una proposta que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu dins del programa Estiueja't. Ha combinat la divulgació de les tradicions marineres i la música en directe amb una excel·lent resposta del públic. El moment culminant va ser l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta molt innovadora que actualitza el gènere de l'Havanera. Van tenir també molt d'èxit els tallers que es van fer per laminada durant la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Molta xafogó, molta calor. Ahir màximes de 32 graus. Ahir es van veure fins i tot ja les primeres meduses. Avui sol, intervals de núvols, a temperatures sense canvis. Vents fluixos, la mar molt tranquil·la. S'espera que dimecres i dijous arribi una mica més aire fred. Veurem si això doncs pot anar seguit de més canvis els propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Molt bona tarda, família. Passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Ara feia dies que no ens escoltàvem, eh? Soc en Jaume Casals i que t'estaré acompanyant fins a les 7 de la tarda. Això és Ràdio Pineda, eh? Comencem amb Counting Stars, de One Republic, i ja saps que aquí només posem música d'aquest panorama musical tan xulo que tenim. Espero que et quedis amb nosaltres aquesta tarda i que gaudeixis d'aquest 3 d'agost. Mare de Déu, com passa el temps de ràpid i quina calor.

Doncs com us he ben dit, això és Miley Cyrus i ara seguidament escoltarem Gina Stapper del Cap. Que recordar que ahir els vam tenir a Santa Susana al Festival Mar d'Estiu. I per si no ho saps, avui, Dia Internacional de la Planificació Familiar. Si has de planificar algun viatge amb la família, aprofita avui per fer-ho.

Això és Walk On de U2, i no sé si ho sabies, però abans de dir-se U2, aquest grup primer es va dir Feedback i després The Hype. I per si no ho sabies també, Bo, el cantant del grup, Bono, utilitza ulleres de sol fosques, quasi sempre, perquè pateix un glaucoma crònic des de fa molts anys.

I no sé si estaràs d'acord amb mi, però la Shakira és el segon any que canta la cançó del Mundial i el segon Mundial que s'emporta a Espanya. No sé si la Shakira per Espanya és un amulet. En tot cas, gràcies, Piqué.

Doncs una abraçada per totes les persones que ens estiguin escoltant, ja siguin de Pineda, com de Santa Susana, com de tot el Maresme. Així que moltíssimes gràcies per triar-nos, gràcies per escoltar-nos. Et deixo amb Bananeres, de la Pegatina, i Oques Grasses. Espero que t'agradi.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Són les 6. Notícies. La Generalitat de Catalunya ha licitat la redacció d'un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per millorar la connexió viària entre Blanes i Lloret de Mar. L'objectiu és definir una solució que permeti millorar la mobilitat en aquest corredor estratègic després que projectes anteriors quedessin aturats per entrebancs judicials. La Júlia, la jove de 16 anys, que constava com a desapareguda des del passat 17 de juliol a Pineda, ja ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor es troba a casa, fet que posa fi a la preocupació generada durant els darrers dies arran de la seva desaparició. La revetlla d'estiu del PSC a Pineda s'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou i ha tingut la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes van posar en valor els principals projectes que afecten a Pineda i la comarca, així com per començar a escalfar motors de cara a les eleccions municipals de 2027. Durant la seva intervenció, Romero va destacar que el govern afronta un inici de curs polític intens, marcat per l'execució dels pressupostos aprovats recentment i per la negociació del nou model de finançament autonòmic. La responsable d'Economia també es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda. La futura residència pública per la gent gran, un projecte que ja disposa d'una partida inicial als pressupostos de la Generalitat per iniciar-ne la redacció i la planificació. El PSC de Pineda ha fet una valoració molt positiva de l'acte celebrat a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris o furts d'ús de vehicles al Maresme, així com de diversos robatoris amb força a l'interior de cotxes i d'un delicte de pertinença a grup criminal. La investigació vincula els arrestants amb almenys 12 sustraccions consumades de vehicles, dues tentatives i altres fets delictius comesos entre el 15 i el 25 de maig. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda es localitzés un cadàver desquartitzat a l'interior d'un contenidor de la urbanització de Lloret Blau a Lloret de Mar. La investigació continua oberta i els Mossos treballen per aclarir els fets i determinar l'autoria del succés. Santa Susana ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major, que comença avui dia 3 i s'allargarà fins al 14 d'agost amb un ampli programa d'activitats pensat per tots els públics. Entre els actes més destacats hi ha la trobada gegantera, el correfoc, la festa de l'escuma, el tardeo de festa major al Parc Colomer i els concerts de grups com Búhos, Tapeo Sound System, Orquestra Montgrins i Apache. Santa Susana també va donar el tret de sortida a una nova edició del Festival Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero va ser l'encarregat d'inaugurar la programació a l'Auditori Mar d'Estiu situat al Torrentó de Can Gelat. El cap de setmana va ser marcat pel torn de Sopa de Cabra, un concert on no hi van faltar les mítiques cançons del grup català, i el diumenge va sonar Ginestar i els Amics de les Arts. Per l'escenari del Mar d'Estiu també hi passaran artistes com Joan Dausà, Loquillo, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, entre d'altres. Les entrades es poden comprar a través de la web del festival. I el temps. Avui tenim sol amb intervals de núvols baixos, dia encalitjat i xafogó tota la jornada. Demà preveiem un dia de sol, alguns núvols baixos i temperatures sense canvis.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Família, passen 14 minuts de les 6 de la tarda, a punt d'arribar a un quart, i avui, si és el teu aniversari, has de saber que... Primer de tot, moltíssimes felicitats. I que comparteixes aniversari amb estrelles de YouTube com el Luzu, el Cusco, l'Andri Bender. Avui em sap greu, però és que no conec ni a la meitat de la gent que fa anys. Moltes estrelles d'Instagram, cantants de metal, jugadors de futbol americans... Bé, en fi, sigui com sigui, si és el teu aniversari, moltíssimes felicitats i que passis una molt bona tarda i una feliç nit.

Per si no saps què fer aquest divendres, et porto un pla que no pots dir que no. L'Estiueja porta Los Mejores, el millor pop espanyol, a Pineda. La programació de l'Estiueja segueix aquesta setmana amb una proposta musical pensada per tots els amants dels grans èxits del pop espanyol. Los Mejores és una banda de tribut que repassa les cançons més emblemàtiques de diverses i tantes generacions. Es podrà gaudir, com dèiem, el divendres 7 d'agost a les 10 del vespre a l'espai de Can Vedat de Poblenou. El grup oferirà un directe que recupera himnes d'artistes i formacions que han marcat la història i recent de la música espanyola, com ara Manuel Carrasco, El Cantó del Loco, Melendi, Estopa, Fito i Fitipaldis, entre molts d'altres. Si ets fan d'aquesta època que ha estat marcada per grans bandes musicals espanyoles, no et pots perdre aquest tribut. Los Mejores, el dia 7, a les 10 del vespre, a Cal Vedat, a Poblenou.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Família, a 30 segons d'arribar a les 7 de la tarda, jo em despedeixo per avui amb aquest I Wonder If You Know d'Alok Something Else. Espero que hagis passat una molt bona tarda i ens tornem a escoltar demà. Que tinguis una molt bona tarda i feliç nit. Fins demà!

0: Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una jove menor d'edat de 16 anys, que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor es troba a casa. Això posa fi a la preocupació generada durant els darrers dies arran de la seva desaparició. Recordem que els Mossos van difondre una alerta per demanar la col·laboració ciutadana per la seva recerca. Van aportar dades físiques, també una fotografia, per facilitar-ne la identificació. Tot plegat es va estendre ràpidament per xarxes socials. Alguns mitjans de comunicació també se'n van fer ressò. Doncs bé, un cop confirmada la seva localització i el seu retorn al seu entorn familiar, ara aquesta crida ciutadana queda desactivada. Va dir que la família ha fet un agraïment també a l'ajut rebut, també la difusió de l'avís per part de particulars, entitats o mitjans que han contribuït a difondre aquest missatge. La Generalitat de Catalunya anuncia que reprèn un estudi per millorar la connexió viària entre Blanes i Lloret amb la C32. Ha licitat la redacció d'aquest nou estudi informatiu. L'objectiu és definir quina és la millor solució per millorar la mobilitat en aquest corredor que consideren que és estratègic. L'estudi tindrà un termini de redacció de 18 mesos. Ha d'analitzar algunes alternatives per reduir la congestió de trànsit que hi ha entre Tordera, Blanes o Lloret de Mar, però també Vidreres. S'avalua el perllongament de la C32, però també la millora d'algunes carreteres, per exemple, la GI600 o també la GI682. Tot plegat amb una inversió estimada que supera els 100 milions d'euros, amb un paquet d'inversions que està valorat en més de 500 milions d'euros que ha aprovat recentment la Generalitat. Bé, i a tot això, la revetlla d'estiu del PSC de Pineda s'ha celebrat el cap de setmana a Poblenou, justament amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes que afecten Pineda i també la comarca. Han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, de l'any 2027. Durant la seva intervenció, la consellera Alícia Romero va destacar que el govern afronta un inici de curs intens marcat per l'execució del pressupost o per la negociació del nou model de finançament. Ha anunciat també algunes propostes que afecten directament Pineda.
1: Comencem a fer el projecte i que, per tant, puguem veure la realitat d'aquesta residència el més aviat possible. És una reivindicació històrica del govern municipal i, fi, hem hagut d'arribar doncs, a un govern socialista per dir, jo crec doncs, que en aquests moments veiem que això ja comença el seu camí.
0: Ja acabo perquè volem que gaudeixi de la festa, però deixi'm preguntar-li també per aquesta pacificació de la N2, que és l'altra gran... No sé, diria pedra angular de la política de les últimes dècades, no? S'ha promès moltes vegades, ara arriba.
1: Sí, de fet ja havia arribat fa més de 10 anys, però es van gastar aquests 400 milions per altres coses amb un govern de Convergència i Unió i ara arriben aquests 400 milions i ja comença a haver-hi projectes, de fet hi ha obres, hi ha en alguns punts d'aquesta pacificació a la Nacional 2 i noves sortides a la C32. La gent del Maresme sabem la importància doncs, de la mobilitat a la nostra comarca.
0: És un fragment de l'entrevista que vam mantenir amb la consellera. La responsable d'Economia també s'ha referit, com diem, a aquestes obres per millorar, diu, la mobilitat a tot l'Alt Maresme. Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sila Biosca. Ha defensat la tasca del govern socialista, diu, en la transformació dels pobles. Moret ha destacat també, diu, els valors demòcrates davant del fenomen de la ultradreta. Així va explicar-ho als micròfons de Ràdio Pineda.
2: Perquè, desgraciadament, la dreta i l'ultradreta és un fenomen global, és un fenomen a nivell internacional que, desgraciadament, s'està produint a tot arreu i que cada vegada està potenciant lideratges més autoritaris, involucionistes i retrògrads i té les seves expressions locals o territorials. Aquestes expressions és Vox i aquí a Catalunya també Aliança Catalana. Són la dreta, són l'ultradreta, venen a confrontar, a destruir, a generar odi, no a generar polítiques de benestar, sinó tot el contrari. Per tant, nosaltres, el PSC, com força d'esquerres progressistes, tenim també una funció claríssima, que és aturar l'ultradreta, posar peu en paret i no permetre que tots els avenços que hem aconseguit des de governs progressistes, que tenen que veure amb la garantia de drets fonamentals i amb posar en marxa i garantir sistemes de serveis públics, no quedin afectats per aquests posicionaments que, com hem vist, no venen a fer res més que destruir.
0: Bé, i tot això, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha agraït el suport institucional rebut i ha remarcat que la futura residència pública, diu, representa una fita històrica per Pineda. Ha explicat que l'Ajuntament ja ha expressat la seva predisposició a cedir terrenys necessaris perquè tot plegat es pugui desenvolupar. Ha destacat aquesta i altres qüestions en aquesta revetlla del PSC a Pineda.
3: És un entorn doncs, molt més amè, no? més de proximitat, no? Perquè nosaltres al final doncs, som així, no? És la nostra essència i penso que no la podem perdre. No? Hem de poder tocar, som administració local i per tant també això, no? Tenir aliats en aquest cas, no? Avui no és més que manifestar, no? Que tenir aliances en altres administracions, no? Al final doncs, ens ajuda a tots a assolir aquests objectius comuns, no? Que en definitiva és doncs, poder transformar la nostra societat per viure tots una miqueta millor.
0: Per tant, una revetlla que combinava el caràcter festiu propi d'una revetlla, però també amb un missatge de continuïtat política i també institucional. El PSC de Pineda ha fet una valoració positiva d'aquest acte que s'ha fet aquest cap de setmana. Més qüestions de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes responsables de fins a una dotzena de robatoris en vehicles del Maresme. També robatoris amb força a l'interior dels cotxes i per un delicte també de pertinença a grup criminal. La investigació doncs, vincula els arrestats amb almenys 12 robatoris de cotxes, dues de temptatives i també altres fets delictius. La investigació va començar arran de diverses denúncies. Els fets s'han produït a diversos pobles, entre ells també Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres pobles de Barcelona o fins i tot de Tarragona. Segons els investigadors, aquests dos sospitosos actuaven coordinadament mentre manipulaven doncs, el sistema d'arrencada dels cotxes i l'altre vigilava l'entorn. Les detencions s'han fet, com diem, a Calella. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest cap de setmana s'ha trobat el seu cadàver desquarterat a l'interior d'un contenidor a la urbanització Lloret Blau de Lloret de Mar. Segons els Mossos d'Esquadra, es va rebre un avís i va desplaçar patrulles de Mossos i també efectius de policia científica. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. Per tant, ara ho porta la Divisió d'Investigació Criminal. Les autoritats no han facilitat informació sobre la identitat de la víctima ni tampoc sobre les circumstàncies de la seva mort. Ara aquesta investigació continua oberta. Els Mossos treballen per esclarir els fets i determinar qui podria ser l'autor d'aquest succés. I del cap de setmana volem destacar algunes qüestions més de l'àmbit de la cultura. Per exemple, la proposta de la Fira del Mar, que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades a l'estiu, s'ha celebrat a la plaça de Sant Pere Pescador dins del programa Estiueja't, combinant activitats familiars, divulgació de tradicions marineres o música en directe, sobretot amb el moment culminant Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta innovadora que actualitzava el gènere de l'Havanera, una actuació que va agradar molt al públic assistent i que va tornar a demostrar la capacitat d'aquest format per apropar les havaneres a noves generacions. Val a dir que es va omplir la plaça de gom a gom i hi havia més de 600 persones que van assistir al concert. Destacar també que va haver-hi doncs, molts tallers per la mainada, pensats sobretot pels infants més petits, per exemple, nusos mariners, construcció de mòbils amb petxines, canyes de pesca o fer pintura amb peixos de fusta, entre d'altres. I l'Associació de Veïns de Can Cornet han celebrat el cap de setmana la seva festa de barri. Un any més han tornat a omplir la plaça amb activitats durant 3 dies seguits. La festa ja va arrencar divendres, però s'ha fet durant tot el cap de setmana i també s'han fet molts sortejos que sempre tenen doncs, molta acceptació. Per cert que Santa Rosana comença avui mateix la seva festa major, s'allargarà fins al dia 14 d'agost amb un programa d'activitats pensat per a tots els públics. Entre els actes destacats, la trobada de gegants, el correfoc, però també la festa de l'escuma, el vespreig o també els tapeos a un system, l'orquestra Montgrins i la Apache. Tot això doncs, ho trobareu al web de l'Ajuntament de Santa Rosana. I per cert que Santa Rosana també ha donat el tret de sortida a la nova edició del Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero va ser l'encarregat d'inaugurar aquesta programació, però el cap de setmana ha estat el torn de Sopa de Cabra, un concert on no va faltar cap de les mítiques cançons d'aquest mític grup català. El diumenge va sonar Ginestar o Els Amics de les Arts. Però val a dir doncs, que hi haurà també més concerts. Per exemple, Joan de Bosà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Miguel Ríos, Oleire Martínez i Marlena, entre d'altres. Les entrades, recordeu, a través del web del festival. I cert, estem molt interessats amb el temps després de la fortíssima xafogó que hem notat durant tot el dia d'avui, xafogó que ja notàvem ahir, avui ha estat especialment doncs notòria. Volem saber què ens espera, crònica del nostre home del temps, Jordi Pérez.
4: Jornada de dilluns, marcat pel sol, núvols baixos, tenim vents a xaloc, llevant, mar endins, aporten molta humitat i afavoreix la presència d'intervals de núvols baixos. Estones tinguem sol, però molt encalitxat i també núvols baixos que ens acompanyarà. Xafogó tota la jornada, humitats altíssimes, segurament estarem per sobre del 80% tota la jornada. Demà dimarts ens llevarem amb un domini del sol, restes de núvols baixos al litoral, zones de costa, sense més conseqüències, s'esvairan i donaran pas a un bon sol i una calor intensa i xafogó sufocant. Tant avui com demà, vents fluixos, els vents seran de xaloc. Ara està bufant una mica de vent de nord, però girarà de xaloc. Sud-est, tant avui com demà, la mar estarà molt tranquil·la, pot haver una mica lleugereta mar de fons al bot de l'aigua. Dimecres, doncs, si fa no fa la mateixa situació, tindrem domini del sol, alguns intervals núvols baixos, de nou a la tarda, creixement de nuvolades, més aviat ja més cap al Pirineu, Prepirineu, amb alguns ruixats i algunes tempestes. Inestabilitat que pot anar més de cara a dijous i divendres. És probable que les tempestes s'escampin per moltes comarques, preferentment zones interiors, però no descartem que tant dijous com divendres alguns ruixats o alguna tempesta es pugui aproximar a la costa. Per tant, recomanem anar a seguir les previsions a diari per anar actualitzant. De moment no podem concretar, però sí és veritat que hi haurà més sarau de cara a dijous i divendres.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Són les 8. Notícies. Localitzada la jove de Pineda desapareguda durant dues setmanes. La Júlia, una noia de 16 anys que constava com a desapareguda des del dia 17 de juliol, ha estat localitzada. La seva família ha confirmat que la menor és a casa. Això posa fi a la preocupació generada els darrers dies arran d'aquesta desaparició. Recordem que els Mossos havien difós una alerta per demanar la col·laboració ciutadana en la seva recerca. Això es va estendre ràpidament per xarxes socials. Ara s'ha confirmat la localització de la jove i el seu retorn a l'entorn familiar. Per tant, aquesta crida ciutadana queda desactivada. El PSC de Pineda ha reivindicat els seus projectes estratègics en la seva revetlla d'estiu. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Poblenou amb la participació de la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret. Les dues dirigents socialistes han posat en valor els principals projectes de Pineda i comarca i han començat a escalfar també motors de cara a les eleccions municipals de 2027. La consellera d'Economia va dir, entre d'altres qüestions, i es va referir a dues reivindicacions històriques de Pineda: una futura residència pública per la gent gran, i va dir que el projecte ja ha començat el seu projecte administratiu, i va posar també l'accent en la pacificació de la carretera N2. De la seva banda, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha manifestat el seu suport a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Mentrestant, Sílvia Biosca ha agraït el suport institucional i ha explicat que l'Ajuntament ha donat ja la seva predisposició per cedir terrenys necessaris perquè es pugui fer una residència pública per a la gent gran. La revetlla va tenir en tot moment un caràcter molt festiu. Dos detinguts a Calella per una onada de robatoris de vehicles al Maresme, un d'ells a Pineda. Els Mossos han detingut dues persones a Calella com a presumptes responsables d'una dotzena de robatoris, com diem, un d'ells a Pineda, però també Calella, Tordera, Arenys o Canet, entre d'altres. Els cotxes eren utilitzats posteriorment per desplaçar-se i fer alguns robatoris, fins i tot d'altres vehicles. En l'àmbit de successos, també destaquem la investigació de la mort violenta d'un home després de trobar el seu cos en un contenidor a Lloret de Mar. Ho ha informat els Mossos d'Esquadra. L'avís es va rebre després de detectar-se la presència d'aquest cos dins d'un contenidor. Les primeres investigacions confirmen que és una mort violenta. El cap de setmana i tornant a Pineda, destaquem l'èxit de participació de la Fira del Mar i de l'Havanera de Pineda, una proposta que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu dins del programa Estiueja't. Ha combinat la divulgació de les tradicions marineres i la música en directe amb una excel·lent resposta del públic. El moment culminant va ser l'espectacle Enamorats del Mar i l'Havanera, una proposta molt innovadora que actualitza el gènere de l'Havanera. Van tenir també molt d'èxit els tallers que es van fer per laminada durant la tarda a la plaça de Sant Pere Pescador. Molta xafogó, molta calor. Ahir màximes de 32 graus. Ahir es van veure fins i tot ja les primeres meduses. Avui sol, intervals de núvols, a temperatures sense canvis. Vents fluixos, la mar molt tranquil·la. S'espera que dimecres i dijous arribi una mica més aire fred. Veurem si això doncs pot anar seguit de més canvis els propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Sitges.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: joke's on me.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna

0: dos de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de noms i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.